que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía.

Flash FM. Són les 5.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Sona Flash FM.

0: És el remix 2026 del Rayos de Sol, mega crack de la setmana, Flash FM.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Efectivament, són les 7 del matí, 3 minuts. És dimecres 5 d'agost del 2026 i per posar una mica de bon rotllo, aquesta alarma que a molts us sona ja de bon matí. Va, que us dic que avui encara tenim entrades dobles. Barque neu a Port Aventura World, que ja sabeu que tenim nova atracció, el Macamano Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família, i avui tenim una doble per algun de vosaltres. Per qui? Envieu-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, i ens dieu per què teniu tantes ganes de provar aquesta nova atracció i per què heu de ser vosaltres qui us endugueu aquesta entrada doble, perquè l'entrada la farem a Pito Pito Gorgorito, m'enteneu? Per tant, si ens doneu un bon motiu, potser li causeu una mica de pena aquí a la gent del Flash Matí i potser us l'emporteu vosaltres. Hi ha gent que ens diu de tot, eh? Que si volen anar per primera vegada perquè tenen 40 i pico anys i no han anat mai a la vida. Que si volen portar un crio perquè el crio no ha anat mai a la vida. Que si volen tenir una primera cita a PortAventura World. Que si volen demanar matrimoni a PortAventura World. Jo després ja no sé si és veritat, si és mentida, si ens esteu fent el lío o què. Però bueno, com a mínim queda divertit, va. Feu-nos una mica la rosca, que tenim una doble per anar a PortAventura World. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom, absolutament tothom, es posa d'acord.
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Si no t'aixeques, t'aixequem nosaltres. Amb Bad Bunny i aquest baile inolvidable. Bon dia.
2: Pues

tot per Quevedo i també per Bizarrap, la número 52. La fem sonar a les 7 i 12 minuts aquest dimecres 5 d'agost. En rigorós directe des de Flash FM, des del Flash Matí d'estiu, amb ell esperant el seu torn. Abans ens arriba aquesta novetat dance que ja està donant la volta a tota Europa, a tot el món i que, òbviament, també es converteix en aspirant a entrar a la nostra llista. Another featuring 54 Ultra. Sona Talk to You al Flash Matí.

0: matides, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
4: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Andorra 93.8.
7: Flash FM.

li havia de dir a Lola Índigo que va ser la primera expulsada d'Operació Triunfo 2017, aquella edició que va compartir amb l'Aitana, que al final, doncs, escolta, Lola Índigo estaria a la part, pràcticament, amb com li ha anat la vida a l'Aitana. En aquest cas, aquest petitó la comparteix amb Anna Mena, una de les claríssimes candidates a convertir-se en cançó d'aquest estiu 2026. Encara s'ha de veure, que estem a 5 d'agost, encara queda molt d'estiu per dir quina serà la cançó de l'estiu. Facin les seves apostes. Això és el Flash Matí del Flash FM, JC Reyes, ja punt amb Loquita.

escolta, que té el seu rotllet per engegar aquest dimecres d'Amiga Mica. És 5 d'agost del 2026 i passen pràcticament 2 minuts per sobre de 2:15. Som-hi amb una mica de BL, no tiene sentido. Baby,

0: FV i Crem, l'estiu muchacha, la llista que ja sabeu que la podeu consultar a través de la nostra pàgina web, flashfm.cat. Són les 7:37, hem de fer un cop d'ull al temps, com el tenim, però com l'hem de tenir? Com l'hem de tenir a un 5 d'agost al temps?
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Doncs si pensàveu que baixen les temperatures, doncs no. Mec, error. Encara estem un parell de graus per sobre de la mitjana, eh? El matí serà serem algunes nuvolades que creixeran cap al migdia a punts del Pirineu i Prepirineu i que acabaran descarregant en forma de tempesta cap a punts del Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i la Cerdanya. Fins i tot algun ruixat es podria estendre també fins al Pla de l'Estany i Osona, però això ja serà més tirant cap a la tarda. Ara mateix, 27 graus a Mataró, 20 graus a Girona, 21 graus a Organyà i 22 a Gandesa.
2: I és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.

0: Alejandro al costat de Bad Bunny, Colau Brutal, per això que es diu Què passaria. Faran el seu torn, Flash i Ice Cream. Abans anem amb una mica de contrabando, el Flash matí d'estiu.
1: Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Sería una falta de respeto.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: No, perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash

0: Marco ens ha afegit aquesta proposta original de Jay Weller pel remix del De Lejitos. Des del Flash Matí d'estiu, són les 7:56, molt bon dia. A veure aquells que heu comprat Eurojackpot, a veure si fem feliç algú, va.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
0: 3, 17, 30, 35, 43 i de sols l'1 i el 12.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu. Quiero...

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: Consecutiva, Quevedo ja en fa 7, que lidera la nostra llista abans del Golpito i Navala Graciosa. Una bona marxa al flash matí d'estiu, 8 i 4 minuts, què tal?
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: Una notícia del dia que ens torna a portar cap a Ceuta, ja que la xifra de víctimes mortals de la crisi migratòria que va començar dijous passat, doncs continua en augment. A hores d'ara, l'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que van perdre la vida al mar a l'intentar creuar la frontera, però la Guàrdia Civil anticipa que aniran apareixent més cossos al llarg dels propers dies. Mentrestant, el govern espanyol va anunciar ahir una partida extraordinària de 25 milions d'euros per atendre els menors migrants que han arribat a Ceuta aquests dies. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sainz, insta a la responsabilitat de totes les comunitats autònomes a acceptar el repartiment de migrants per descongestionar les Canàries, Ceuta i Melilla i repartir-los, diu, per tota la península.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.

Manuel Turizo, amb el hit que ho va canviar tot en solitari, la bachata, temporada 2022, que sembla que no, però escolta, ja han passat 4 anyets. 8 del matí, 10 minuts pràcticament, Mike Towers escalfant per la banda dins la nostra playlist, abans Batgal i Chencho Corleone al ritme de...

0: batidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Rècord històric de màxim de setmanes consecutives liderant Flash FM. La Graciosa, durant 5 setmanes, va estar el passat mes de juliol. Échate, échate pa acá. A veure com diu, com acaba. Va, fot-li. En la Graciosa la vida es más sabrosa. 5 minuts i arribem a 8:45 d'aquest matí de dimecres, matí on encara ens queden entrades dobles perquè pugueu anar a Port Aventura World. Ja sabeu que hi ha una nova atracció en marxa, Makamanu Jungle Trek, una atracció brutal, camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. I nosaltres, que tenim una doble per vosaltres cada dia, per tant, si no us ha tocat ni ahir ni abans d'ahir, torneu a provar avui. 628-0605-13, 628-0605-13, el número de telèfon al qual espero un WhatsApp teu dient per què t'has emportat tu l'entrada. A veure si ets capaç de convèncer-me. Per què tu i no el del costat, que tenim una allau de missatges que això es comença i no acaba, tu. Una doble per un de vosaltres, oients del Flash Matí d'estiu. Tenim el pla perfecte per vosaltres per aquest estiu, perquè sí, el pla perfecte existeix i pot ser vostre Port Aventura World, on tothom es posa d'acord.
1: Flash, el ritme de les vacances.

0: Castro. En directe des del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Molt bon dia, molt bon dimecres, què tal?
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: Vinga, va, pels amants del futbol, que heu de saber que ahir ja es va posar a la venda de forma oficial la samarreta de la selecció espanyola, la que porta ja les dues estrelles, que estava molt i molt esperada per l'afició, sobretot la que va celebrar el segon Mundial de la Selecció. Això sí, té un mòdic preu de 100 euros per adults i 75 euros per nens, que això, si algú es vol comprar la de nen i que li faci com un top, doncs escolta, això ja a la disposició de cadascú. També hi ha qui vol el model autèntic, que és el model que porten els futbolistes a la gespa, que aquest puja fins als 150 euros, i si la vols amb màniga llarga, més són 160. És a dir, és... Bueno, en fi... Cadascú ja valora l'apreci que li tingui a la samarreta amb les dues estrelles. Òbviament, ahir, que és quan es va estrenar, això va generar moltíssimes cues als indrets oficials dels punts de venda de la samarreta, que de moment està en la seva versió amb la samarreta vermella, La blanca encara haurà d'esperar una mica.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Vinga, va, apuja el volum, que aquesta ve moguda. Canon Justin Quiles. Has de olvidar-nos de tot. Molt bon dia.

0: Recordes bloquejadíssim d'aquesta de Noel Doble A amb Bad Bunny? Fins al 2020 ens hem hagut de remuntar per recuperar Hasta que Dios diga. En directe des del Flash Matí d'estiu, són les 8:47. Bon dia.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Doncs un temps que torna a ser molt calorós, dia d'altes temperatures, encara estem un parell de graus per sobre de la mitjana i aquest matí serà serè amb algunes nuvolades que creixeran cap al migdia a punts del Pirineu i Prepirineu i que al final acabaran descarregant en forma de tempesta cap a punts del Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i també la Cerdanya. Fins i tot algun ruixat també es podria estendre fins al Pla de l'Estany i Osona, però això ja serà més tirant cap a la tarda. Ara mateix 23 graus a Parets del Vallès, 23 també a Sant Pere Pescador, 22 a Torredembarra i 20 graus a Trem.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Hey, mi gente, saludito. Yo soy Manuel Turizo. Oh, no.

0: La maravilla.
1: Maravilla.
0: Saiko.
1: Arcángel.
0: El Gonzi.
1: El Gonzi, también Saiko. Si Audi One Ace, si Wanda D. Escolta. Anem tots els locutors a l'atur. Camí cap a les 9 d'aquest matí de dimecres, 5 d'agost del 2026. Molt bon dia, això és Flash FM. Connectadíssims i connectadíssimes al Flash Matí d'estiu. Som-hi amb David Guetta i el seu remix del Gong Gong Gong de Tones and I, Teddy Swift.

0: una de les mitiquíssimes de Henry Méndez, Rayos de Sol, amb José de Rico i Juan Magán a les 9 i 3 minuts, engegant nova hora d'aquest flash matí d'estiu. La seguretat és cosa de tothom i a l'aigua fem equip, a la platja, a la piscina o al riu. Segueix sempre aquests consells, respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si trobes malament o estàs cansat, vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats. Adaptat sobretot a l'edat que tinguin cadascú. Entra a l'aigua de manera gradual, deixa que el cos estemperi i no et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. En cas de la platja, també podríem afegir que respecteu la senyalització i el seu sistema de banderes i que no us banyeu si el bany està prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112, d'acord? Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El ritme de les vacances. El flash matí d'estiu.
0: Ja no s'aturi el ritme ni un sol instant. Aquesta és la nova de Gordo, Loco Loco.

0: Flash Matidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM. El so de la generació urbana.

Aisa, amb RUFU de Kremli, es diu Muchacha, a través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Molt bon dimecres, 5 d'agost del 2026. Molt bon dia, som-hi amb la versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses, una de les mitiquíssimes de Sopa de Cabra, que a més té la seva veu regravada al costat de la suïda Mon DJ. Sona directe a Flash FM. Bon dia.

0: amb tota la nostàlgia del món, ens la canta. Ben dolgut, el Fercho, a través d'aquest Luna, a les 9 i 26 minuts aquest matí de dimecres. Va, per aixecar-li una mica els ànims, en Fercho. Ha de saber, que clar, el que passa és que el Fercho no sap que arriben les Moonride Night Music. Moonride Music Nights a PortAventura World. En cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol. I aquest mateix dissabte arriba la última, la darrera Moonride Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, amb el nostre company, en Sergi Domènech, que el tindrem punxant des de 8:15 del vespre fins a 11:15 de la nit. També hi seran les millors atraccions i espectacles, entrades des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights al tardeu més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a portaventuraworld.com. PortAventuraWorld.com.
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash matí d'estiu.

Esperava amb ànsies, la veritat, nou material, tant d'Anna Mena com de Lola Índigo. I mira, escolta. Desig concedit. I juntes, Petito, és com es diu aquesta, una de les cançons que estan sonant més fort al llarg d'aquest estiu 2026. D'aquí un 3 i no res, recuperem una de les mítiques de Rau Alejandro, de tota la seva carrera. Amb un mite del reggaeton. Abans Mora i Zetangana, junts. Un tros de Colau, també, aquesta, que es diu Droga. Última.

través d'aquesta que es diu Aurora, en rigorós directe des del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Són les 9 i 47 minuts. Molt bon dia i molt bon dimecres, 5 d'agost del 2026. John Sumi d'Escalfa Motors, amb una de les seves propostes més dents. Abans, Figaflaues, a la fresca. T'espero.

0: cançó més important de la setmana a Flash FM, a l'emissora del ritme, 10 del matí, 4 minuts. Ja sabeu que arriben les Moonraid Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol i aquest dissabte arriba l'última Moonraid Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, amb el company Sergi Domènech, que punxarà des de 7:45 del vespre fins a 11:45 de la nit. També hi haurà espectacles i les millors atraccions. Així que pots fer-te amb la teva entrada des de 35 euros. Sí, sí, 35 euros. Viu les Moonraid Music Nights, el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a portaventuraworld.com. portaventuraworld.com. Nova hora en marxa, ritme d'Utxell i la proposta que ens porta després del Jamaica amb Bam Bam. Movimiento de Sun, boníssima.
1: En directe, Edgar Manchado.

Les coses com siguin, quin parell s'apleguen per la Jumpa, Arcángel i Bad Bunny. Bad Bunny i Arcángel un cop més a través de l'emissora del ritme per Colabos. També la de Manuel Turizo i Capo, que la fem sonar d'aquí un 3 i no res. Abans, BL, a través de La Plena, a Flash FM.

0: 8. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: El poder del ritme. Flash FM.

cançó oficial del Mundial de Futbol, i ves per on, igual que el 2010, al final ha acabat guanyant la selecció espanyola. Aquesta en Borna Boy es diu Dai Dai, i ens porta fins a PR, amb Bad Bunny. Voy a llevarte pa PR, a Flash FM.

ya se la recuperen desde el 2017. El amante. Tornem a l'actualitat amb el Baifo, l'últim alum de Quevedo, per extreure aquest tros de col·labo amb Elvis Crespo, un dels mites del reggaeton de tots els temps. Sona la graciosa Flash FM.

Records en solitari, ja l'hem sentit en altres propostes, ja sigui amb el remix del De Lejitos o amb el Que Vas a Hacer Hoy, en aquest cas això es diu Coco. Flash. I també ens acompanya per aquest matí de dimecres a través de l'emissora del Ritme. Anem a incrementar els BPMs i la intensitat amb Vegas i Like Mike i el seu Màquina Time.

trobàvem el bebè, en aquest cas. Sentim Mala, una de les tantes aportacions que va fer Anuel AA en el seu dia, al costat de 6ix9ine. Són les 10 i 49 minuts d'aquest matí a dimecres, 5 d'agost, des de Flash FM, l'emissora de ritme, JC Reyes a punt amb

Rauw Alejandro i Bizarrap van treure dues cançons en qüestió de 48 hores. Una era una Music Sessions i l'altra no. Al final sembla ser que la que no era Music Sessions acaba funcionant millor que la que sí ho era. Baby Hello fa camí cap a les 11 d'aquest matí de dimecres. I una estona també amb el so d'Ugel present, com no podia ser d'altra manera, el francès. O abans per aquí, els Tyets estan al seu punt més àlgid de la seva carrera gràcies a cançons que els han fet grans, molt grans, i òbviament des de Flash FM sempre apostant per ells. Anem a recuperar aquesta que es diu Tandem.

0: 26 del mitiquíssim Rayos de Sol, ja fa uns quants anys de la seva versió original, no ens en cansem. I per això l'hem fet mega crack aquesta setmana amb Juan Magán, José de Rico i Henry Méndez. Engegant nova hora a través de l'emissora del ritme, Flash FM, bon dia, bon dimecres. Als que treballeu, als que esteu de vacances, amb veja sana, i arribarem després. I arribarem de vacances. Des del cotxe, des de casa, o a través de la nostra pàgina web, flashfm.cat. Un plaer i un privilegi per servir-los.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so safe.
0: Aquesta ens arriba des de França. Mother Joe, a través de Maladí. Tot un fenomen al País Veí, que al final s'ha acabat convertint també en un fenomen a casa nostra.

aquests que es van aplegar aquí, 5 persones, a un estudi de gravació. En fi, afortunats ells que, a més, van convertir aquest xina en tot un hit del 2019. En breus, els Figaflaues. Abans ens aturem aquesta d'Omar Courts i Ñengo Flow, que es diu Forever Tugantel.

0: 8. Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
3: Come on,
4: let's go,
3: let's go, let's go.
2: Vota i decideix a flashfm.cat.
5: Mou els èxits.
2: Fes que les 45 candidates pugin,
5: baixin o aspirin a ser crack o mega crack
2: per aconseguir arribar al número 1.
5: La caupeta.
2: Les novetats que demanen pas.
5: Himnes que resisteixen.
2: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
6: Flash, flash, flash.
2: El poder del ritme. Flash FM Andorra 93.8.

Mike Towers. I de la seva nova proposta, una na más, fa camí cap a dos quarts de 12 d'aquest migdia de dimecres, 5 d'agost, a Flash FM. Primers compassos d'aquesta de Bad Bunny. Es diu EO.

és una de les tantíssimes music sessions que Bizarrap ens ha portat aquí a Flash FM. Aquesta va ser la número 58 del seu costat, Young Miko. Als seus 28 anys està ja consolidadíssima dins la indústria. S'ho ha guanyat a Pols, també s'ho ha guanyat Rels B, que ens porta aquest tema que ha estat un dels grans números 1 de la temporada 2025-2026 i la farem sonar un cop més. Es diu Tu Bassin. Bé, bé, bé.

Ara ven amb Lola Índigo, és un dels cracs de la setmana, una de les cançons que sonen i ressonen de valent, i a més, una de les que més pugen dins la nostra llista, una llista que podeu consultar a través de la nostra pàgina web, flashfm.cat. Ana Mena i Lola Índigo, juntes amb això que, òbviament, es diu Petito. Queda enrere, busquem i cerrap amb Daddy Yankee. Music Sessions, número 0.

Costat Marshmello, que això és un fet difícil de creure, però no existia la I encara el 2023. 11 del matí, 48 minuts, Prince Royce torna i ho fa al costat de Romeo Santos a través d'aquesta proposta que també convida a ballar, tu, i a més lentament, i molt a prop. Es diu Dardos.

0: Doncs escolta, que tiene otro gato. I que ja està, t'hi posis com t'hi posis, ha trobat otro gato, tu. I això només vol dir una cosa. Flash. És que si els missatges no t'arriben, és perquè el wifi no va bien. I no estoy hablando de internet. A les 12, l'Armand Maravalle.
1: Directe, Edgar Manchado. Flash.

0: estic amb tu, millor manera de començar una nova hora aquí al Poder del Ritme de Flash FM, que amb el nostre número 1 jo crec que no en trobaràs cap, per això sona el Golpito, vale o no vale?
1: Vale.
0: Perfecte, som-hi. This is Flash FM. Vinga, va, que passen 3 minuts del punt del migdia. Què tal, família? Com esteu? Bueno, l'Edgar Manchado, que ha deixat el llistó molt amunt, per això hem decidit començar amb tot. I escolta, jo penso intentar seguir el ritme fins al punt de les 5 de la tarda. Us acompanyaré 5 horetes, clar que sí.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: La idea és la de sempre. Si alguna cosa funciona, pues, no la canvis, no la canvis. Va, que és dimecres, Equador de setmana. Ja ho tenim, això, fa olor de festa. Endavant, som-hi, que soni el muchacha.

0: Déu-n'hi-do com hem començat l'hora, eh? Temazo rere temazo, sona l'Ella no sigue modas, Juan Magán al costat d'un dels veterans, d'un dels pares de l'escena, segurament al costat de Daddy Yankee, el grandíssim, el puertorriqueny Don Omar. Quan passa l'11 del punt del migdia, què, com anem? Com va el dimecres? Jo crec que bé, no? Per aquí fa molt bona pinta, més que res, perquè tenim ritme per estona. Així que si necessiteu una mica d'empenta, no patiu, podeu comptar amb nosaltres per la propera estoneta. Sonarà Psycho i abans Tini al costat d'Iglesias Bueno, que ens expliquen una història de dos amants.
1: Esto dice así.

0: Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encam, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encam, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Som Flash FM.

Mira, just ahir llegia una notícia que deia que per què no hem de prendre grans decisions al final del dia, cap al vespre, cap a la nit, per un tema que es veu que es diu fatiga cognitiva, que és que estem com més tristos, més cansats, i ens costa prendre grans decisions. El millor moment per prendre decisions del dia és ara, 12:26 del matí, escoltant el poder del ritme de Flash FM. Sabem que estàs de bon rotllo, sabem que estàs de bon humor, i més quan sonen temes com aquest, que és, sincerament, la cançó de l'estiu. És que no hi ha més, no hi ha més, la graciosa. Clar que sí, maco, molt bé. Doncs això, que ens apropem a quarts d'una del migdia. Ho farem amb Shakira i amb BL, i aquest tema tan xulo que es diu Algo Tu.

És la connexió de la colombiana Karol G amb la trinitària Nicki Minaj, que tothom es pensa que és estatunidenca, però de fet va néixer a Trinidad i Tobago, eh? Fixa't que és, bueno, ja sabeu per on para allò. Molt lluny, molt lluny. Amb això que es diu Tusa, fantàstica. Tema que va sortir ja fa 7 anyets, però que continua sonant fresc, encara un imprescindible de la festa. Anem a canviar el rotllo, anem a posar una mica de Latin House amb el Hugel, que el tenim preparat ja.

És una oda a la terra que l'ha vist néixer, que l'ha vist créixer, que l'ha vist tornar-se una autèntica estrella, el Quevedo, amb la seva oda a Ona, Gran Canària. Això es diu Mi Borracho. Quan queden 19 per arribar a les a la una del migdia, abans d'anar a Mena i Lola Índigo, tenim preparada ja la Batial. Flash. Amb això que es diu Dame.

De totes les cançons que ha fet el Rauw Alejandro en els darrers anys, aquesta, sens dubte, és de les que ha tingut més èxit des del seu disco que va treure fa 3 anys ja, el de Playa Saturno, que era molt xulo, tenia temazos, com per exemple aquest que es deia Diluvio. L'hem fet sonar quan queden 10 minutets per arribar a la 1 del migdia. Aquí a Flash FM tenim preparats ja Kid Voodoo i JC Reyes. Fixa't, aquesta ja te la coneixes, és un dels temes més importants de temporada passada i també aquesta ja, perquè és que forma part de la fórmula, es diu Me Mareo. Tienes

0: Sens dubte, la més emotiva, potser la millor per alguns, almenys per mi, de l'àlbum que va treure l'any passat el Bad Bunny, Debí tirar més fotos. Era aquest baile inolvidable traient tota l'orquestra a passejar al bo del Benito, el puertorriqueño, l'estrella màxima, o una de les estrelles, vaja, d'aquesta emissora, que es diu Flash FM, que està a punt d'arribar a la una del migdia acompanyant-te en aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Baixem una mica de revolucions, ens apropem a casa. Els Flashy Ice Cream han tret aquesta cosa tan xula aquest estiu que es diu Imagina i que sona així.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

Encara que sigui una cançó nova, doncs no cal que t'aprenguis la lletra, perquè és la mateixa, és la remescla del Rayos de Sol original que tenia una pila d'anys i que el Henry Méndez i el José de Rico han decidit donar-li una nova versió, una nova cara. This is Flash FM. Aquest tamarro amb el que hem començat nova hora aquí al poder del ritme de Flash FM en aquest dimecres

0: 5 d'agost, que fa sol, que fa caloreta, que s'està la mar de bé, s'està de puta mare, la veritat, eh? Aquí fent ràdio s'està molt a gust. Espero que vosaltres també, sigui que s'esteu currant o estigueu de vacances. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Una del migdia i 3 minutets. Escolta, el plan és el de sempre, anar posant ritme. Tinc preparats uns quants temazos per la propera estoneta, per tant que ningú desconnecti. De moment ens quedem...

una d'aquelles que haureu cantat si alguna vegada us han torejat en l'amor, si us heu trobat una torera o un torero que us l'us ha fet passar canutes, doncs mira, La Inocente. Amb Mora i Fate sonant a Flash quan passen 9 de la 1. D'aquí no res, Floyd Menor, abans Emilia Tini i Nicki Nicole.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Escoltes Flash. Flash FM.

encara recordo, la cerimònia d'inauguració del Mundial, de la Copa del Món de Futbol, veure la Shakira i el Burna Boy cantant això que es diu Dai Dai i pensar, ui, això té bona pinta, Això serà un èxit. I efectivament, és que estava cantat. Mai millor dit, passen 22 de la una, escoltes Flash FM. Després del Dai Dai, seguim amb el ritme i a més amb una batxeta de les xules, ja veuràs. Aquí en un dia xulo a Flash, per cert, estem regalant cosetes. Ara d'aquí 5 minuts t'explico de què va la cosa, per tant no canvis. De moment, en Manuel Turizo. Otra más.

gènere, l'afrobeat, que realment fa molt d'estiu. Ve més de gust aquests dies escoltar temes com aquest, que es diu On Anar del Capo. Sabeu què fa també molt d'estiu o no? Us ho esteu imaginant? És possible, si heu estat escoltant Plaixer FM aquests dies, crec que ja sabeu per on vaig. I és que el que fa molt d'estiu és anar a un parc aquàtic. I aquí estem regalant entrades per anar al millor parc aquàtic que hi ha, que és el Caribe Aquatic Park. És on viuràs l'aventura més refrescant d'aquest estiu per descobrir, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata, amb una piscina multiaventura, que és única, i amb múltiples tobogans, i amb una water coaster, que és espectacular. Per tant, diversió per totes les edats. Avui a Flash FM us estem donant l'oportunitat de viure aquesta experiència. Per tant, ja ho saps, eh? Sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Una entrada doble. Per fer-ho, doncs mira, enviem un WhatsApp, 628-06-05-13. El funcionament és molt senzill. Tant si és de text com de veu, simplement digue'm qui ets i amb qui vindries, eh? A qui t'enduries els tobogans i el Coral Bay, etc. del Caribe Aquatic Park. És el pla perfecte per aquest estiu. 628-06-05-13. Ara ja ho saps. En la propera estoneta aniré rebent els vostres WhatsApps i abans d'acabar a les 5 de la tarda diré qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

De totes les novetats que havia tret últimament el Mike Towers, havíem triat aquesta, que es diu Una anà més, per unir-la a la fórmula del ritme aquest estiu. I que, doncs, acompanya temes com aquest que ja sona, Olvidar-nos de tot, de Cano i Justin Quiles, o també després Justin Quiles amb Chimbala.

Vinga, clar que sí. Quina cançó tan ben parida, eh? Tot i que la lletra sí te la pares a pensar. És una mica tristona. Realment, el ritme és addictiu. Sebastián Yatra, Manuel Turizo, BL, vaya trio aquí, vaya tripleta, amb aquesta mena de merengue o bachata, no sé exactament què és, però bueno. Es deia Vagabundo, per si no ho sabia, estarem posada aquí al poder del ritme de Flash FM. Suposo que notes, no?, com el poder del ritme entra per les orelles i t'activa els 5 sentits. Doncs ja veuràs amb el que ve ara, que tenim preparada la Batial, també farem sonar el Muchacha, i aquí tens a Quevedo amb el...

un dels èxits, volia dir, més importants d'aquest estiu. Es diu Muchacha, les veus d'Aissa i RUBFV, i sobretot aquesta producció increïble del tal Krimli aquest, la base, la instrumental, és espectacular, família. Sí, senyor, molt bé, així sí que es fan les coses. Per això te la posem on, si no, aquí a Flash FM, quan estem a puntet d'arribar a les dues del migdia, eh? Ui, fa venir gana aquesta hora, eh? Hi ha gana. Va, que arribarem a l'hora en punt amb el Sopa de Cabra al costat de la Su i el Món DJ.

És un tio molt ben parit, el Quevedo. Per tant, ens alegrem del tot, del seu èxit amb el seu àlbum que ho està patant arreu del món, El Baifo, que inclou això que es diu El Golpito. Fantàstic. This is Flash FM. Ideal per començar nova hora. A més, doncs, excuses, que és el nostre number one, el número 1 del calibre 45, que, per si no ho saps, és la...

0: La nostra llista d'èxits la pots consultar a la nostra pàgina web, vale? Doncs vinga, va, escolta, són les 2:04, família. Anem amb tot, anem amb ritme.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, sí senyor. De fet, us acompanyo encara fins a les 5 de la tarda, per tant, 3 horetes més, que ja us garantitzo, veient una mica el que tinc pensat, que això no li fallarem a ningú. Niño.

2021, aquell estiu, tothom anava cantant pel carrer el mateix, eh? Pepes, ja ho a pales seques, tot el món en pastilles en la discoteca quan passen 10 de les dues. Seguim amb el ritme, seguim amb, bueno, Ryan Castro, aquí el tens, presentant-se, sí senyor, al costat de Capo, fent aquest hit que va petar-ho a TikTok, es diu La Villa.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

És el to de ti del Rau Alejandro, un tema que, més enllà de sonar pues, a la ràdio i a tot arreu una mica, doncs encara me'l trobo molt per xarxes, que si edits d'Instagram, el Twitter, el TikTok, a tot arreu, Un tema encara molt present, clar que sí. Per això el fem sonar també quan arribem pràcticament a quarts de 3 de la tarda aquí a Flash FM. Flash. Va, que d'aquí no res, tindrem Sebastián Yatra al costat de Bad Gyal abans que Bedo i Elvis Crespo. Ei, ei, ei.

Mira, fa una estona escoltàvem el Pepas, que era la proposta del Farruko com a tema de l'estiu, i ho va aconseguir l'any 2021, imagina't. Doncs ara estem escoltant la seva proposta per aquest any 2026. L'ha fet al costat de Gracie i Steve Aoki. Segurament no li arriba ni a la sola de les sabates del Pepas, perquè el Pepas menja a part, però vaja, escolta, gens malament. Aquesta es deia Ya pa' qué, suposo que ja la coneixes perquè la fem sonar bastant, realment un tema xulo tot així, d'aquest estiu. Quan passen 9 de quarts de 3 de la tarda, aquí a Flash a la del ritme, d'aquí no recuperem Shakira amb Burna Boy, també un dels temazos del Maluma, abans Mora i Fetangana, amb això tan xulo que es diu Droga.

0: secreto, baby.
1: És el Papi Juancho, el código secreto, papi. Quin serà el código secreto per ser feliços los cuatro? Jo ho veig molt complicat, això, però bueno, si ho diu el Maluma, hi ha molta gent, ei, petonet, del bar del Papi Juancho. Quan passen, res, queden 11, ara ja, per arribar a les 3 de la tarda. Us he d'explicar una coseta que us he explicat abans ja, però pels que esteu per aquí des de fa poca estona, estem regalant cosetes avui, un dia més, aquí a Flash FM. Som experts en regalar i estem regalant una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park, eh? Perquè visquis l'aventura més refrescant de l'estiu, per descobrir, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura, és única al món, amb tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió per tota la família. I estem, doncs, això, regalant una entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World, perquè visquis aquesta experiència fantàstica. Sí o no? Vinga, va! WhatsApps, WhatsApps, al 628-060513. Em dius qui ets i amb qui vindries, vale? Si vens amb el teu marit, amb la teva esposa, amb els teus fills, amb la teva tia, amb la teva veïna, amb qui sigui, vale? M'ho expliques per allà. I entre tots, doncs, sortejarem aquesta entrada doble pel Nal Caribe Aquatic Park per viure l'experiència d'aquest estiu, perquè PortAventura World és el lloc on tothom es posa d'acord.

La Emília Mernes amb la Tini fent això fantàstic que es diu l'original. Quan queden 5 per arribar a les 3 de la tarda. I ho farem, doncs què? Mantenint el ritme, com sempre, quan escoltes aquesta emissora, la que mana, la del ritme. Escoltarem el Loco Loco de Gordo i Rainier Zonnebelt. Abans, aquesta proposta tan fresqueta, Sergi Domena, al costat de David, es diu molt malament.

0: Hem rejuvenit 15 anys amb aquesta cançó, eh? Ens han fet un lifting, ens hem posat el que sigui, cremetes, ens han insuflat alguna coseta i han fet que amb aquesta versió del Rayos de Sol, aquest nou remix, doncs tornem a viure la nostra adolescència, la veritat. This is Flash FM. Bueno, l'època que us pilles a vosaltres, això jo parlo per mi. En qualsevol cas, hem començat nova hora amb el nostre megacrack, que és un tema collonut per començar, sí senyor. 3 de la tarda i 3 minutets, família, escoltes el poder del ritme de Flash FM, soc el Maravall, et saludo, jo t'acompanyo fins a les 5 de la tarda, per tant, ritme per estona, fixa't.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: És just el que us comentava. Molt bé, doncs en la propera estona una mica de Quevedo, una mica de J.C. Reyes, tenim BL a Moving the Drums. De moment, Elena Rose i Manuel Turizo amb això que es diu La Semana. Vamos.

Vaya palaco del Quevedo des del seu primer disco, des del seu primer àlbum d'estudi, el Donde Quiero Estar, que ja té doncs 4 anys, n'hi havia temazos en aquell àlbum. Aquesta era la de Punto G, però vaja, que en podríem haver triat qualsevol altra i també l'haguéssim encertat, que és una cosa que se'ns dona molt bé aquí a Flash FM, la veritat, no ens agarrem. Passant 9 minuts a les 3 de la tarda, d'aquí no res, BL amb Bobby on the Drums, abans JC Reyes amb aquest temazo que es diu Loquita.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't a andorratelecom.ad.
4: Flash FM, la ràdio.
5: Ladies and gentlemen,
4: Dance Leader.
6: Mi chichi, de Guaynabichi, Mapito, bendito.

dies com aquest, un dimecres assolellat, un dimecres calorós, entra encara millor una mica de Latin House amb el rei del gènere, que és el Hugel, el francès, amb aquest tema, que és un dels temes de l'estiu. Es diu Moving to the Sun. Quan ens apropem a quarts de quatre, va, tornem cap al reggaeton. Amb qui, si no? Amb qui ho hem de fer? Amb el Bad Bunny, està clar. Flash. Aquest és del seu últim àlbum. Es diu EO.

del Mike Towers amb Benny Blanco. Això es diu De Generes. Basava, s'amplejava una cançó dels Estats Units de fa una pila d'anys. Però mira, li va servir al Mike Towers per fer aquest temazo, molt bé. Quan ens apropem a quarts de 4 de la tarda, estàs connectat, connectada al poder del ritme de Flash FM, clar que sí. Per tant, has triat bé la teva emissora, on ara et posarem una mica de Latin House. John Summit amb Fate fent aquest Chica 305.

És l'experiència més semblant que pots tenir durant la setmana a sortir de festa, anar a una discoteca, escoltar doncs, tots els hits del moment. Estic parlant de posar la ràdio i sintonitzar Flash FM, l'emissora del ritme, l'emissora que mana, clar que sí. Aquí sembla que estiguem de festa 24-7-3-6-5. Tu, però és que és normal, és el que ens passa, és així. Som així des que vam néixer. Va, que passen 6 minuts de quarts de 4 de la tarda. D'aquí no res, Rau Alejandro. També recuperarem el No se ve. Abans això, que és un tema que està fent molt de furor a les pistes de ball, els holandesos Anotter amb 54 Ultra.

com aquest reggaeton amb ritme clarament argentí, eh? Es diu RKT, li diuen allà. Emilia i Ludmilla, Ludmila, fixa't, amb això que es deia no saber que era un temazo sonant a Flash FM, on, per cert, avui ja saps que estem regalant cosetes. I és l'última vegada que us ho recordaré, vale? Perquè no em vull fer pesat tampoc. Però ja ho saps, eh? Ja t'ho he explicat abans, ja ho saps, que aquest estiu l'aventura més refrescant es viu a on? Doncs al Caribe Aquatic Park de PortAventura World, vale? Perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata familiar. Amb una piscina multiaventura és única al món, amb múltiples tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa, és diversió per tota la família. I estem regalant una entrada doble, vale? Pel Caribe Aquatic Park, a cortesia de Flash FM i de PortAventura World, per anar cap allà, una entrada doble que sortejarem entre tots els oients que ens envieu un missatge al 628 060513 dient qui sou i amb qui vindríeu, eh? Aquí us emportaríeu cap al Caribe Aquatic Park. I al final del torn, d'aquí una horeta més o menys, sabrem qui s'endú aquesta entrada doble. És el pla perfecte per aquest estiu i pot ser vostre. WhatsApps ja al 628 060513. Sí, queda clar? Perfecte. Vale, vale. Les instruccions claríssimes, el premi, una bogeria, el millor pla per aquest estiu a PortAventura World, al Caribe Aquatic Park.

Aquí a Flash FM som optimistes, eh? Ja veiem que són pràcticament les 4 de la tarda del dimecres. Això vol dir que ja estem més a prop del cap de setmana del que estem del que vam començar el dilluns al dematí, eh? Ja portem més de la meitat de la setmana. Escolta, ja comença a fer una mica de flaire. Olar, festa, això d'aquí, eh? Sempre, sempre. Aquí això fa olor de festa sempre, totes hores, amb el ritme que portem. Ja saps, ja ens coneixes, som el poder del ritme, som Flash FM. Per tancar l'hora en punt, Bad Gyal, des del seu últim àlbum. Aquesta la va fer en solitari i es diu Dame. Dame.

0: una vegada més. Clar que sí, que no ens cansem, que per alguna cosa és la cançó de l'estiu 2026, el golpito del Quevedo, al costat de les nova línia sonora Flash. Vinga! This is Flash FM. Concretament ho ha fet per estrenar nova hora, per desembolicar l'embalatge i presentar-vos aquesta nova horeta. 4 de la tarda i 3 minutets, família, aquí que passarem juntets. És l'última que estaré jo aquesta tarda, perquè després s'hi posa el Domena.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sí, senyor. A partir de les 5 estarà el jefe d'equipo per portar-vos amb tot el ritme encara més fins a les 9 del vespre. Jo, de moment, us presento això, Ana Mena, al costat de Lola Índigo, boníssima. Es diu Petitoa.

Vinga, va, una química aquí de... És com un rotllo EDM latinero, festivalero a tope. Marca de la casa del mexicà De Horro al costat d'Elvis Crespo, que és el que canta, és Elvis Crespo, fixa't. Aquest que deia Vamos a Bailar és el mateix que col·labora amb el Quevedo al tema de La Graciosa, per si no ho sabies. Coses que passen a l'escena, una de moltes. Passant 10 de les 4, ens quedem una mica amb el rotllo electrònic, que li hem agafat el gustillo, anem amb Hugel i aquest Jamaican Bam.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran.

És el de Lejitos Remix, obra de Jay Wheeler i Omar Kurz, un tema que figura en setena posició de la nostra llista del calibre 45, després de baixar un lloc respecte a la setmana anterior, que havia sigut 6, però vaja, és un tema que, com va dir l'Edgar Manchado l'altre dia fent el calibre, ja ha fet tota la feina que havia de fer dins de la nostra llista. Va arribar al cap de dalt de tot, va ser número 1, aquest de Lejitos, en versió remix. Per tant, escolta, enhorabona per aquesta trajectòria. Quan queden 6 per arribar a quarts de 5. Seguim amb més ritme. En aquest cas, optem per Kid Voodoo, des de Xile, al costat de JCR, i és bona col·labo. Es diu Me Mareo, sona així.

0: Yo perreo sola.
1: És un estiu de festa, és un estiu de perreo, és un estiu amb Bad Bunny, clar que sí, no cal que siguin les noves, també podem triar aquesta, ja fa 6 anyets, es diu Yo perreo sola des del seu àlbum Yo hago lo que me da la gana. També és un estiu de mosquits, per cert, que ja saps que us en parlem aquí a Flash, amb els amics de Cervite, que ens donen consells relacionats amb les picades. Per exemple, un consell que us dono a aquesta hora és que dormis amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit, perquè els mosquits van molt al mode festival, van molt a la llum, vale? Un altre consell, el repel·lent és bàsic, especialment a primera hora del matí i també al vespre, que és quan més piquen, i els ventiladors ajuden més del que sembla, vale? Perquè els mosquits es veu que volen fatal quan hi ha corrents d'aire. Per tant, un ventilador allà a prop teu farà que no hi hagi tants mosquits voltant per la vora, vale? Ho sàpigues, aquests i molts consells amb els amics d'Afterbite, que és la solució contra les picades d'insectes. Sí, queda clar? Doncs escolta, gràcies als amics d'Afterbite, ho tenim claro, clarinete, per no patir les picades aquest estiu. Anem amb Quevedo!

Un tema que ens ha arribat des de l'escena urbana francesa aquest estiu. Es diu Malagy. És obra d'un raper d'origen del Congo que es diu Movejo, per si no ho sabies. Queden 20 per arribar a les 5. Anem a pujar. Flash. Una mica de revolucions, i quan dic una mica dic moltíssim.

Ho va dir la Becky G, eh? L'heu sentida, eh? A mi me gustan los más grandes que no me quepan en la boca. Estava parlant clarament de los besos que li donava el Bad Bunny o qui fos en aquella època, 2017. Això es deia Mayores, sonant en directe al poder del ritme de Flash FM, quan queden 12 per arribar a les 5. Anem a baixar cap a Argentina amb Emilia, Tini i Nicki Nicole. Temazo. Es diu Blackout.

0: Vinga, va, que jo vaig acabant ja per tot lo alto, amb la morotxa. Luc Ra al costat de BM des d'Argentina, quan queden 7 per arribar a les 5 de la tarda. Per tant, símbol inequívoc de que jo vaig plegant, vaig tocant el 2 i li cedeixo aquest espai, aquest trono que hi ha aquí a l'estudi 1 de Flash FM al Sergi Domènech, el jefe d'equipo, que s'hi posarà ja per acompanyar-vos amb tot el ritme fins a les 9 del vespre. Això no para, això no para. Vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ha sigut un plaer acompanyar-vos un dia més. Sí, la veritat és que sí. Va, a més, demà ja serà dijous. Us quedeu amb el Domènech. Jo marxo amb el Quevedo. Me'n vaig amb ell. Això es diu El Baifo.

0: sol al Megacrack durant tota aquesta setmana gràcies a aquesta nova remescla del tema de Henry Méndez, José de Rico. S'hi afegeixen Juan Magán, Chino Nacho, Lucra... Bueno, artistassos de primer nivell que no te'ls acabes. Rayos de sol, tumbados en l'arena. Què tal? Com esteu? Aquest estiu, l'aventura més refrescant, us ho recordo, per si no ho sabíeu, us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats, que és el que més convé i interessa. Avui a Flash FM us donem l'oportunitat un cop més de viure aquesta experiència. Sortegem entrades dobles per Caribe Aquatic Park. Tots els oients que vulgueu participar, el que heu de fer és enviar-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, mirant de provar-vos i aconseguir aquestes invitacions. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord sempre. I mira que és difícil, eh?
1: Flash FM, Sergi Domènech.
0: Jo mateix, què tal, com esteu? Va, anem a fer un relsí.

0: vamos a dejar esto claro ya, ¿ok?
1: Lo que pasó,
2: per si no havia quedat del tot clar, t'ho tornen a repetir després de tants anys. Original del 2004, lo que pasó, pasó. Diguéssim, eh? Bon bé, Barca Nova, tu. I una altra cosa, ens ho deia, ens ho remarcava, i això d'allò més clar, Daddy Yankee, de seguida, Fica Flowers, la Marina està morena, Ugel i el Moving to the Sun, abans, Omar Kurz i Ñengo Flow. I aquest altre tema, Delicatessen, que comença aquesta forma i manera i que acaba... Igual, poc més o menys, la veritat. Forever tocant-te-la.

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

Efectivament, tampoc és molt demanar, eh? I molt menys un ara més, a priori, no hauria de ser un problema. Mike Towers i aquesta cançó, que sona un cop més amb insistència aquí a la programació de Flash FM a 4 minuts per 2 quarts en punt de 6. Pizza ràpida de Yankee i aquest Music Sessions.

amb el Turizo. Aquí s'ha posat ben tendre, per aquesta cançó del 2022. Ja sabeu perfectament, no cal ni que us ho digui, que aquesta és la seva exitosa bachata. Tinc per aquí a Romeo Santos i Prince Royce amb una altra bachata, en aquest cas una mica més actual. Estem parlant del Dardos. Però abans, el so català de Dani Six i It's Kids. Que s'aturi el temps.

Aquí Rauw Alejandro i Bad Bunny van fer també de les seves a través d'aquesta cançó. Es diu Què passaria? A punt, muchacha, de Aisha RVFV. Grimly, abans un turizo, que sempre va bé. Por un pendejo no se llora.

2023, clavaditos, ens vàrem quedar quan ens vam assabentar que formàvem part del cartellàs de Festa Major Jove de Linyola, Pla d'Urgell. Aquesta entrega del 2026, francament espectacular, eh? La programació per avorrir, per apretar-se unes festes d'autèntic escàndol que començaran dijous. Que passaran a divendres, on tindrem presència, en aquest cas amb qui us parla, Sergi Domena, l'Edgar Manchado, i festa, molta festa. Moltes ganes de passar-ho bé, que culminaran dissabte, eh? Aquests se les gasten. I a més a més, molt bé, ja saben el que fan ja aquesta gent de Linyola. Una molt bona festa a la que esteu convidats a venir, si esteu a la zona, i si no, també, evidentment, eh? I per aquí, Escápate conmigo, de Wisin, Ozuna, Shakira i Burna Boy, Dai Dai. Abans, ni borratxo de Quevedo.

0: Quina bona trobada, la de Quevedo i Nueva Línia, que han fet possible aquesta cançó, que es mereix, evidentment, al llarg de tota aquesta setmana, un cop més, número 1 a Flash FM, al capdamunt de la llista de Flash FM, del nostre calibre 45, cosa que està molt bé, eh? Des d'allà les coses es veuen de meravella, seguríssim. El golpito, família, el golpito, poc a poc i bona lletra. I és per això que tinc per aquí una sèrie de consells de seguretat, que és cosa de tothom. A l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha. O si hi ha roques. En el cas de la platja, per exemple, respecta la senyalització i el sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Flash FM.
0: Bueno, bueno.
1: Sergi Domènech.
0: Arriben Shakira i Bele, algo tú. Yeah.

0: 93.8.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

No ens ho pensem de cap manera. Manifesten que Petito A i nosaltres estem encantats de la vida, evidentment, com no podia ser d'una altra manera. I més si les protagonistes són elles, empoderades com mai, Ana Mena i Lola Índigo. Petito A, de seguida, Una noche en Medellín, de Pago el Gym. Uns autèntics poetes de la creativitat. Abans s'ha convertit el que el seu propi títol indica, en un baile inolvidable. Bad Bunny.

0: noche en Medellín y te pago el gym. Una rima inigualable de Chris M. Jordan, que va fer l'any 2022 i que recuperem aquesta tarda del dimecres 5 d'agost concretament. I recuperem aquest molt bon consell per molts de vosaltres, ja que aquest estiu l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Heu d'anar a descobrir Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats, cosa que està molt bé. A més, a Flash FM estem regalant un cop més, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades dobles per Caribe Aquatic Park. Si voleu participar, l'únic que heu de fer és enviar-me un missatge de WhatsApp tot seguit. Ara és un bon moment per fer-ho. El 628-060513 i abans de marxar regalaré a algú de vosaltres aquesta entrada doble. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. I d'acord estan bé Leo Bian de Trans per fer mi refe i també Flashy Scream i 31 Fam. Amb el Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

tot un èxit més que evident al llarg de tot aquest any. Llarguíssim recorregut i bona acceptació per No Tiene Sentido. Tot el sentit del món que tornem un any més al Nereida, a l'hotel de la Sardit, en aquest cas. Amb la seva burbuja del Tardeo i aquell pollastrot que sol muntar sempre a la seva terrassa, a la seva piscina espectacular, amb l'Héctor Ortega, qui us parla, Sergi Domena. Serà el 15 d'agost, més concretament. Continuarem informant. Vamos a olvidarnos de todo.

Aquest és un dels temes del moment, sense cap mena de dubte. Tornada esperadíssima de multitud de fans que, evidentment, alaben una nova proposta de Jay Wheeler. És el de Lejitos, de Remix, baby. Molt bé, eh? L'original va funcionar aquesta més. Arribarem plegats a les 7 de la tarda amb un Bad Bunny incombustible. Voy a llevarte, va fer, oiga.

0: El nostre megacrack durant tota aquesta setmana, una melodia entranyable, molt familiar, efectivament. És el Rayos de Sol de tota la vida, passat per les noves màquines i la nova col·laboració, en aquest cas, del José de Rico, Magán, Chino y Nacho, lucrat el tema de Henry Méndez. Molt bé, eh? Impressionant megacrack aquesta setmana, que és l'aposta d'èxit, que ja ho és, vull dir, poca aposta, doncs, eh? Bueno, l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Descobreix els comptes per viatjar. Anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o improvisar un pla amb amics. L'estiu és ara, amb el Carnet Jove. Aquesta setmana aprofita el Carnet Jove per fer plans pagant menys. Si tens ganes d'aprofitar l'estiu, consulta les propostes del Carnet Jove. Tens vals del PAC Jove i descomptes en experiències com rafting, caiac, vol en globus, vela, escalada, excursions i moltes activitats d'oci, esport i cultura. I si ja no pots aguantar la calor, refresca't a la piscina. Amb el Carnet Jove tens descomptes a moltes piscines de Catalunya. Només has de buscar la del teu poble o ciutat al cercador de descomptes. També avantatges per escapar-te gràcies a Genescat, la xarxa jove d'albergs a Catalunya. Un 10% de descompte en allotjaments i àpats amb més de 40 albergs. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital. A carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. Baixa l'app del Carnet Jove, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes tenint sempre el teu carnet digital al teu telèfon mòbil. Vinga, a veure, ritme, com sempre aquí a Flash FM, quan són les 7 i 4 minuts, concretament d'aquesta tarda d'estiu, d'aquest dimecres 5 d'agost. De seguida, Tusa, Karol G, Nicki Minaj, abans Choque, Bad Gyal.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Sergi Domènech.
0: I Chencho Corleone.

0: professor.
1: Camins, somnis i promeses. Que sempre van bé i són benvingudes, les promeses sobretot especialment. Es complirà o no? Ugel, Moving to the Sun.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.

0: sempre tantíssimes coses per explicar a través de la seva música. És impressionant, lo de Mike Towers, un raper, cantant, compositor, arribat des de Puerto Rico i sobradament conegut actualment per aquesta cançó, tot i que, evidentment, la valen moltíssim, molt més èxits. Una ara más. Arriba Ayer la vi.
1: Flash.
0: Aquesta també és ben popular, una de les més rellevants de Juan Magán, Electro Latino Remix.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Molt rebé, perquè és altre tema, Aurora, que feia temps que no sonava i que trobàvem bastant a faltar. El que probablement també trobo a faltar és una bona remullada. Tinc la solució. Aquest estiu l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Us garantim la diversió a tota la família. I a més, us estem regalant invitacions perquè aneu a tastar-la de primera mà per viure aquesta experiència. Enviem un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, i t'oblides. Abans d'acabar, algú de vosaltres rebrà el missatge de tornada des de Flash FM per transmetre-li aquesta bona notícia, que se'n va gaudir del Caribe Aquatic Park, el pla perfecte per aquest estiu. Pot ser vostre, Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. Aquesta guitarra, aquest rotllo que introdueix aquesta producció conjunta, aquesta col·laboració ideal i brutal que tothom volia. Estiu 22 i Henry Mendes amb aquesta cançó que forma part del Calibre 45 i que, per cert, no para de pujar. Alguna cosa serà. Això es diu El Chiringo. Gas aquí. Yes,

Eren Russian i Rau Alejandro. No fa tant d'aquest bon èxit, es diu La Santa. A punt Nueva York, el crit de guerra, sobradament conegut de Bad Bunny. Abans, molta atenció, perquè arriba un altre duet de luxe amb aquesta cançó que ens té el cor robat. Mora i si t'engana, el madrileño i aquest Droga.

Mobile. Bueno, és un líder, està clar. Parlem de Bad Bunny i aquesta cançó, Nueva Yola. A 10 minuts ara, per arribar en punt a les 8, de seguida, Ana Mena i Lola Índigo, ja sabeu, Petito A, tota sencera. De seguida també recuperem el Caramelo Remix, abans Farruko i Steve Aoki. Ja pa què.

puges tu el volum o la pugem nosaltres. Flash FM. Flash FM. Són les 8.

0: I sona insistentment al llarg de tota aquesta setmana. Des del Vallfo, Quevedo, Nueva Línea. I aquest colpito. Les 8 i 4 minuts. Posem en marxa 60 hores més de ritme al llarg d'avui. Tenim Sexy Sexy de Muixca i Batllial o JC Reyes, aquest personatge.
1: En directe a Flash FM, Sergi Domènech.
0: Que et regala tot seguit un altre dels seus temes. Aquest es diu Loquita. Loquita.

paquetot que di a casa pràcticament. Muixca i Batllia van fer una molt bona col·laboració l'any 2024 a través d'aquesta cançó. Es diu Sexe Sexy. De seguida ens posem les Nike, que ens proposa Cano. Abans, canvi de rotllo, una mica de house, techno house, de qualitat, a càrrec de Gordo i aquest tema que es diu Loco Loco.

0: 8. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!

Torrave. Let's go. És la música de Shakira, sempre de moda, amb alguna o alguna altra. Aquesta amb Burna Boy, evidentment tema de Mundial, però que encara representa un dels èxits d'aquest estiu. El tema es diu Die, Die. Let's go també amb Elena Rose i Manuel Turizo. I aquesta, la setmana.

tant, una de Bad Bunny, perquè no sonen prous, eh? Aquesta és Titi, me pregunto de seguida si antes te hubiera conocido amb Karol G, abans, canvi de ritme i de flow, John Submit i Fate.

0: Estrella del Vallfo, nou disc de Quevedo per aquest estiu, un dels més rellevants representatius, sense cap mena de dubte. Ha rescatat a Elvis Crespo com a col·laborador per aquesta cançó. La Graciosa. De seguida, Mozart la para i Justin Quiles el 2018 amb el Mujeres, abans producte propi, Flashy Ice Cream. Imagina.
1: Nostre ens deia l'avi.

Parlarem aquesta i tantes altres. Per exemple, la que tinc aquí a l'espera, Bizarrap i un mico. No, aquesta no, segur que no. Però aquesta altra sí. Bad Gyal amb el Dame és una ferma candidata, evidentment.

0: les sorpreses d'aquest 2026 ens la porta Jay Wheeler i aquesta cançó on combina talent conjuntament amb Omar Kurz. Això es diu De Lejitos. Primer va ser l'original, va funcionar. Després va arribar aquest remix i ja la va acabar de rematar. Bé, moment per remarxants. Senyores, senyors, demà ens tornem a escoltar a partir de les 5. Evidentment, us convidem a continuar escoltant Flash FM sempre. Més faltaria.
1: Flash FM. Sergi Domènech.
0: Us deixo amb Emilia Tini i Nicki Nicole, Blackout. Baby,

Som la ràdio que escoltes. Flash FM. Ets dels nostres. Flash FM. Són les 9.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. És la una.